0: cosa en l'àmbit i per mirar en l'altre pàrica el pangot des de l'agricultor o la seva home dos partits sud que hem estat aquí va considerar espatar pari vas garissar capaç, vas garir per dia gran per el pangot de quin pangot
1: s'han pagat per la matiu xaurasitzat tiu tiu exentainament un tiu xaurasitzat tiu tiu pisenat vas garir per dia s'han seguit un curiosament tiu xaurasitzat

0: sigui,
1: ha passat. Passa un any, ara ja tenim una mica. Bona tarda.
0: Ha passat, des d'any tenia un mosso.
2: Ha passat, des d'any, no, no, ara ja s'ha marxat. No hi ha el dia, el pare, el pare, el pare, el pare, el pare, el pare, el pare, el pare, el pare, el pare, el pare, el pare, el pare, el pare, el pare, el pare, el pare, el pare, l'únic pot és quan va ajudar una cosa de l'any. Però ho és per educar en lluny per actiu, però aquí hem anat a l'altre cop. Si no ho fem, a part d'insegurar, a part d'insegurar,

0: públic benigre, però de fixa la terra, per aigua a la primera secció.
1: S'ha tingut de la pròxima, ha posat a la cup, pot ser manir de greu.
0: Tenia un pel·lícula, però greu, sempre que

Madrid. Va servir bon dia. Una sèrie suàstia que va amb el pòrtico de tard. La crisi suàstia perquè amb l'equip de tard. I ara una crisi suàstia que va a ser prema. No seria espectacular.

vindre, me la dic a la teva, per aigua no se'n podria una tassa. S'ha tingut de la màquina, a professor que n'ha ocupat se m'ha dit res de l'on. Però no ho he curat, però no ho he curat, però no ho va comprar que va tractar la vostra sostre, ho dirà el que m'hi estigui a dir. Que diu que va haver tingut la càrrega, sostre que